0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: find me.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: sembra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

8 en punt. Tothom amunt. Comença Els Experts amb Roger Saró. AICAT. Fem una pausa. Cada dia un convidat als migdies.

0: Cantarem, la ballarem i ens posarem la tovalloleta al costat d'en Joan Dausà i el nostre estimat Mamaduixa, que ens canten Papi, posa-la al disc, la cançó estiuenca que ha publicat per tal efecte en Joan aquest 2026. Ara són les 8:02, què tal, oients, com esteu? Oients i cats, bon dia a tothom. Engeguem el programa d'avui, els experts d'estiu. Cada dia de juliol fins les 10 despertem amb música i mil històries. Estem en la companyia d'en Sergi Ruiz. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I a aquesta hora ens interessem per la previsió del temps per avui. Quin dia ens depara Jofre Genoer? Bon dia.
2: Bon dia, doncs avui dimarts esperem que el sol domini arreu del territori. Pocs canvis en aquest sentit. Les temperatures que guanyen alguns graus, sobretot a l'interior, cap al Pla de Lleida, 38, o potser algun primer 39, i poca nuvolositat. De fet, potser de cara al vespre o a l'acabar el dia hi hagi presència d'alguns núvols baixos al voltant del Camp de Tarragona, però seran fenòmens molt puntuals. Tarannà, que es mantindrà al llarg de la setmana, i també aquest de que les temperatures diurnes doncs vagin guanyant graus i la calor vagi també guanyant terreny.
0: Gràcies, Jofre. Les 8:03. Avui, oients, parlem amb vosaltres de lectures estiuenques.

0: tema llegir a l'estiu. Què esteu llegint ara, per exemple, Sergi Ruiz? Què tens obert a la tauleta? Bé, tauleta de nit no, a sobre. El llibre es porta a sobre.
1: A sobre. Ahir em vaig comprar, i és el que començaré ara, el segon de la trilogia del Mag de Terramar, de la Úrsula Caleguin.
0: Les tombes de Tuan.
1: Sí, correcte. I aquest estiu he llegit bastant. Em vaig llegir abans d'acabar vacances, pràcticament, per Magel. Després a Project Hail Mary per mirar la pel·lícula, que encara no l'he vist.
0: Jo faré el mateix, tinc el llibre a casa i ja veuré la pel·li al setembre.
1: Passa bé el llibre.
0: Sí, vale, ens posem d'acord. El primer del Mag de Terramar suposo que et va encantar.
1: Sí,
0: eh?
1: Va encantar.
0: Llibre potser del, millor que, he llegit de fantasia. I la subpregunta és la següent.
1: I em falta un, perdó, que és a Crispetes de matinada de la Regina Rodríguez.
0: Mira, el grup de xat hi ha gent rajant d'aquest llibre, pots entrar també a discutir amb els oients. Hi ha una que diu, almenys em va fer riure, aquest almenys que pots col·locar com a prefix.
1: Passa també rapidet.
0: Tu, per formes a l'hora de llegir o és que portes un llibre a sobre? Perquè a mi em diuen, Roger, que per 3 minuts de metro no cal. I dic, no el conec, què m'està dient, no? No estic performant, jo és que aprofito per portar un llibre a sobre i 4 minutets sempre estan bé.
1: Sempre porto algun llibre a sobre i intento treure també per una cosa que estic intentant, que és desenganxar-me del mòbil, doncs per substituir, tenir alguna cosa a la mà, agafes el llibre i aquests 3 minuts de metro ja no estàs amb el mòbil.
0: Mira, si és fàcil, és com això,
1: sí, sí.
0: Jo
1: i també, ni que sigui mitja línia.
0: Ja, també miro al metro, tu mires que llegeix altra gent, jo sempre.
1: És que al metro veig més gent amb el mòbil que llegint.
0: El que vaig llegint, si cal, m'acotxo i alguna vegada m'he tirat a terra de forma molt ridícula per mirar una portada dissimulant, eh? I alguna vegada, no sé qui m'he pensat que sóc, els dono els nou approvals. Els miro la cara i faig així amb el polze, en plan, ok.
1: Què és el que més t'ha sorprès que algú llegís al metro?
0: Estic obert a tot. Mira, hi ha un oient que diu que al seu costat fa 4 dies hi havia una persona llegint l'autobiografia d'Elon Musk.
1: Val.
0: I diu que va rebre una trucada de telèfon i que era molt conseqüent. Es pensava que era un tio ja ric, un magnat. Bé, anem amb les respostes. L'Alexandra, la nostra oient, admet que fa fotos performàtiques perquè diu, mireu, aquesta foto me la vaig fer just ahir. Què veiem a la foto? Que és en una platja. Doncs és els pauets de l'Alexandra, els pauets nus a la riba de la platja, amb les ones a punt de tocar-li els ditets del peu i sostenint un llibre que es vegi directament a la càmera. Per tant, efectivament, no estava llegint. És performàtica. És el llibre Amics i llibres a Jimbocho. Aquest és el títol de l'autor japonès Satoshi Yagisawa. L'Anna Faco, mira, Sergi, és de les nostres. Diu, jo no llegeixo amb voluntat performàtica, és que aprofito qualsevol moment.
1: Correcte.
0: Portar un llibre a sobre.
1: Va bé.
0: I fins i tot, jo trobo que tu i jo, Sergi, no arribem a aquest extrem, diu l'Anna, a la primera hora del matí vaig a la feina, els carrers estan buits, no puc jugar amb ningú, vaig llegint. I diu, sí, sóc extremadament xafardera amb el que llegeixi la gent. Sempre em fa aixecar el cap, mirar quin llibre porta la gent, per exemple, el transport públic.
1: Hem de dir que quan tu i jo venim cap aquí és molt aviat al matí com per connectar la neurona, com a mi.
0: I jo vaig en bicicleta, sí. En David, el nostre oient de Madrid, que efectivament té catalanitis, la fa valdre i diu que està llegint el llibre Segui vora el foc d'en Jair Domínguez. I la Mireia, la nostra oient, obre el gran meló del Dark Romance.
1: Ui, què és això?
0: I del... No saps què és?
1: No, no hi he entrat aquí.
0: El que està de moda entre els adolescents, que és llegir llibres no aptes per a ells, on hi ha relacions tòxiques.
1: Li ha sortit, perfecte.
0: Li ha sortit un il·lus competidor, que és el Clean Romance, que és igual que l'altre, però sense el que atrau els adolescents, que és la part de Dark.
1: Bé, potser una mica sempre, perquè Crepúsculo era també Romance i...
0: No, és que Crepúsculo no, que és l'ascendador. El Dark Romance és més extrem. Mira, deixa que llegeixi el comentari de la Mireia, preocupada perquè la seva filla i les seves amigues tenen el gust per la lectura per aquests llibres. Diu, està enganxadíssima aquestes novel·les romàntiques, vaig haver de fer un curset accelerat per saber quines sí pot llegir i quines no. Al final crec que era cap, podia llegir-ne. I diu, sabeu que ara la moda és posar-li tot de pòstits, de colorins, que les comenten, les subratllen, fan dibuixats al voltant. Per exemple, en cita com a títol Los chicos de Tomen. És una sèrie que llegeix la seva filla i totes les seves amigues. Diu la Mireia, jo ho trobo una merda, he d'estar tota l'estona explicant què és una relació sana i què no ho és. Tenen gairebé 15 anys i estan totes amb això, devorant totxos, autores que no són per la seva edat perquè són eròtiques, xungues, i les nenes no tenen edat per discernir. I insisteix en això, que fliparíeu amb els colors específics i pòstits que posen segons el passatge.
1: Carai.
0: O el sentiment que els suscita. I a dintre hi posen també tot de dibuixets i subratllen amb coloraines. Li respon, i aquesta preocupada que està oient, li respon la nostra bibliotecària juvenil oficial, la Thaís, que li diu, això de Dark Romance, clar, recomana els Faura, que és Clean Romance, de fet en parlàvem aquí.
1: En vam parlar la setmana passada.
0: Sí, amb la seva autora, i diu que sí que és per totes les edats. La Marona, tinc una neboda que em farà 15 i va demanar que li regalés el llibre Kiss Me, Prohibido Enamorarse. Però em fa por, perquè promou relacions a poc sanes. Teniu referències d'aquestes? Jo sí que vaig llegir Crepúsculo, diu la Marona, clar, que Crepúsculo és més fluixet. O també mirava Turlot i he sobreviscut però clar, tenia entre 18 i 20 anys. Potser és aquest, una mica el marge d'edat, que siguin una mica més grandetes. La següent oiena, l'oiena en aquest cas, en Rubén, diu: la meva filla adolescent és ells, doncs, marranades d'adolescent. I en Rubén, que és traductor i diu: a la meva filla li va fer molt poca gràcia saber que un llibre que estava llegint l'havia traduït jo, per tant, jo com a pare ja sé exactament què estava llegint. I com a persona està llegint en Rubén al Jardí Adormit de Carla Gràcia. En Rafa hi torna, la meva filla de 15 anys, tothom té fills de 15 anys, els oients dels experts, tots van ser pares a l'any
1: 2011.
0: Diu, igual amb el Dark Romance, triant els colors dels pòstits i tot el llibre ple de pòstits de colorins. És una moda encantadora perquè està enganxada a la lectura. L'Emma diu: la meva filla n'ha fet 17 i hem passat d'aquesta etapa de totxos. Al principi pensàvem que bé que s'ha enganxat tant a la lectura, després vam veure que era supertòxic, però se'n va cansar. Clar, ja n'ha fet 17, i diu, li vaig preguntar: com és que no llegeixes la merda aquesta tòxica? I diu: és que em semblen novel·les molt tòxiques. Suposo que arribarà una moda en què les adolescents, ja 17-18, es posarà de moda a dir que ja no t'agrada.
1: Segurament, és molt adolescent, això. Com també va passar una mica amb el fenomen Crepuscle, que va haver-hi, quan vas créixer una mica vas dir, val, això és millor que ens n'allunyem una mica.
0: L'Ester diu clarament:

0: del setge de Sarajevo, molt, molt emocional, sobre la guerra dels Balcans, anys 90, i li està encantant. I també Els desposseïts d'Úrsula K. Le Guin, per mi el millor llibre de l'Úrsula K. Le Guin, el tens aquest? El...
1: No.
0: Jo començaria per aquí, segur. I si afegeixen al debat l'Emmanuel, que també s'ha llegit Papallones Negres, l'Àngela, que diu Papallones Negres, per mi el millor llibre que m'he llegit en molt de temps, o en Jordi, que ja se l'havia pillat, Papallones Negres, i diu que se'l començarà el següent veient quin èxit té amb aquestes oyentes. En Sisu ens converteix un parell de còmics, d'en Dec Bagder, entre ells Mi Amigo Dahmer, per mi va ser el millor còmic del seu any, a més teniu la peli i la sèrie, el True Crime, que es va fer ben fosquet. La Thaís hi torna amb la versió adulta d'ella mateixa, ara ja no com a no bibliotecària i no mare, sinó com a persona que llegeix, i ens posa una foto d'Instrucción de Novicias, el llibre de Blacky Books que publiquen les autores del podcast, les presentadores del podcast Les Hijas de Felipe, i també ens en posa una altra foto d'un que us vam recomanar aquí, La silenciosa tragèdia d'un calent mental qualsevol, de Giordano Andriola. Si voleu un llibre ben incel, ben guarro, amb un protagonista ben horrible i espantós, jo vaig riure moltíssim. I anem avançant, perquè la llista és molt llarga, no els podrem dir tots. Mira, en Xavier Valls està llegint Marçal de Gat, de Corbonegut, guai, sempre Corbonegut, a Carles el Masmorrero, aquest ha arribat, la info?
1: No.
0: A mi m'ha arribat per diverses bandes, jo potser me'l pillaré l'estiu, és en Xavier se l'està llegint, un llibre de Matt Dinneman. Diu, és molt divertit, es planteja com un videojoc de supervivència mitjançant la millora d'habilitats i recol·lecció d'objectes. És a dir, pels roleros us encantarà, i per la resta pinta de ser bastant divertit. I diu que ara que ha sortit Dune en català, gràcies a Dune Llibres, ja se l'havia llegit en castellà fa anys, i ara ha tornat a començar la saga, i que continuarà amb el Messies de Dune, que també està en català. Bé, doncs anem als àudios, són les 8 i 12. Avui volíem parlar només de llibres, una cosa que fem sovint amb nosaltres, i tots us instem a que entreu al nostre grup de WhatsApp, perquè hi ha un munt de recomanacions, un munt de captures, i un munt de debats, sobretot oients preguntant-se als altres què llegir, per què t'ha semblat el llibre. Doncs comencem els àudios que volem sentir avui, que ens envien els oients, amb una mare, la Mireia, que li pregunta, tornem al meló del Dark Romance, una mare, la Mireia, li pregunta a la seva filla, l'Aina, tot aquest rotllo de customitzar què onda amb els colors cookies dels llibres, llibres totalment tòxics, de relacions dominants. Sentim-les.
2: Aina, els colors, els post-its, per què són? Van amb referència a la tapa, amb què ho fas?
3: Tu tries, els teus post-its tries en blanc.
4: Del rotllo.
3: Quins van amb la tapa? Sí, els mateixos colors que la tapa. Però hi ha això, el teu gust, hi ha gent que ho fa en plan...
4: Del ròtilla.
3: Els post-its tu pots ficar. Hi ha gent que fica emocions, pues, tipus les emocions que li causen. Pues,
4: doncs.
3: Agafes el rosa per alegria, el blau per... i aquestes coses. També hi ha gent que ho fa tipus així com random.
4: Atzerós o adventici.
3: Si no, el que jo faig normalment a totes les mesures és com per personatges. Bueno, depèn.
5: Un dia experts, acabarem el mes. M'he llegit La vegetariana, de Han Kwang, La pacient silenciosa, Mort, de Terry Pratchett, i El joc del silenci, de Gil Prat... Prats sobre roca. Com el acabo d'acabar avui, demà començaré El segador, de Terry Pratchett. I després, quan acabi, m'agradaria llegir Tan poca vida, que espero que em regalin pel meu sant. Va, una abraçada.
6: L'altre dia vam anar a la biblioteca i el nen va agafar un llibre a la secció infantil. Aquest manga, perquè ara llegeix manga. I es diu Maison i Coco. Bueno, llavors ja me l'he llegit i m'agrada molt. Miro, el fullejo d'una mica, i clar, surten dibuixos una mica eròtics, no gaires, però una mica. I a part que la història va d'històries d'amor. Llavors, clar, vaig anar a mirar, me'l vaig llegir tot per veure si ella era apta per un nen de 10 anys, i vaig veure que no. Però la gràcia no acaba. I llavors m'he hagut d'agafar el segon perquè m'he enganxat a la merda aquesta de còmic. Però bueno, sí, coses que passen.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: els camins de Sopa de Cabra, aquí transformats en aquesta cançó titulada Camins, somnis i promeses, amb en Gerard Quintana i també la Su. Ara passa un minut d'un quart de nou del matí, anem a Mataró.
1: I quina sort tenir el Maresme i la gent que ens ha envoltat.
0: Ahir era festa grossa, de fet, Santa Urània i Santa Sempronyana.
2: Gairebé. Era Santa Juliana i Santa Sempronyana.
0: Era ahir mateix, i de fet ahir mateix van actuar a casa els Tallets com a grans protagonistes d'aquesta nit passada, les Santes de Mataró, una festa major que, Sergi, ja encara a la recta final.
2: Encara a la recta final, però avui, ara en parlarem, hi ha un dels actes que a mi més m'agraden, perquè molts mataronins aquesta nit cridaran "no n'hi ha prou", ara us expliquem de què va això, però ahir, com dèiem, va ser un dels dies grans amb el Castell de Focs. Però encara queden, això, avui i demà, dels actes més potser genuïns d'aquesta festa major mataronina. Si sou esportistes, de fet, teniu, rec, 43 minuts per posar-vos la roba d'esport, perquè ara a les 9 començarà la cursa popular de les Santes, i a partir de les, de fet, de 12 hores més tard, a les 9 del vespre, tindrem el Ball de Dracs amb el Drac i el Dragalió fent d'anfitrions, en aquest cas, del Drac Capellà i del Drac Josà d'Horta, del barri d'Horta de Barcelona. Recorreran una mica al centre de la ciutat mataronina, en aquesta cercavila de foc, i just a l'acabar, a les 11 del vespre, tenim al bar central de Mataró el ball de requisits amb la principal de la Bisbal, que sempre passen per les Santes de Mataró.
0: Què
2: un beuratge?
0: Perdona, això dels requisits?
2: Ara t'ho explico. Perquè, o sigui, per una banda hi ha un ball, és com una festa típica d'embalat de festa major, que es fa el ball del Fanalet, el ball de l'Escombra i també el ball de Rams, però és l'únic dia a l'any a Mataró on podeu tastar la Juliana, que és una beguda amb una recepta secreta que només sabem que porta una mescla de fruita, sobretot maduixa, perquè la veiem bastant de color rosa, licors i textures. I jo l'he tastat cada any que he anat a les Santes i està deliciosa. Això sí, no la podem fer a casa perquè només es pot fer aquest dia i la recepta és bastant secreta. I a les 2 de la matinada hi ha el "no n'hi ha prou", és a dir, que s'acompanya a les figures de la ciutat, a la família Roafaves, és a dir, els gegants, la Momerota, el Drac, el Dragalió i també l'Àliga, a dormir per últim cop i acomiaden, de fet, en Roafaves així.
0: No n'hi ha prou. Atenció, Sergi, tenim una última hora des de Mataró. Ens escriu en Joan, oient que deduïm que és oriund de la capital del Maresme, que diu: "Estic anant a la cursa", hi ha una cursa popular, entenc?
2: Sí, és la que hem dit ara a les 9.
0: Doncs mira, ens envia una foto que és un selfie dintre un cotxe, però vestit d'esport, en plan preparadíssim, vaig de camí a la cursa, afegeix "Glòria a la Santa".
2: Glòria a la Santa, sempre.
0: Diu: "Molt recomanable el "no n'hi ha prou", sembla que després de la cursa aquest any anirà a fer farra, millor que al revés.
2: Sí.
0: I diu, diu que mola molt el "no n'hi ha prou", que ens acaba de dir en Sergi, perquè diu, és, diu l'oient en Joan, és com la Patum, però sense tanta gent. Visca la Juliana, està boníssima. I diu, jo li he dit, i l'altre sant, es refereix a la beguda.
2: Sí.
0: I jo li he dit, jo com a ignorant de temes del Maresme, li he dit, i l'altre santa? I diu, l'altre santa no té beguda. És així.
2: És així.
0: La beguda de la festa major
2: és la Juliana.
0: Va,
2: sí, és la Juliana. I això que dèiem de "no n'hi ha prou", si veieu imatges, de fet, a 3CAT, a la plataforma, trobareu fa uns anys el programa Som Únics, condit per l'Espartac Paran i els Tiets, com fan tot aquest "no n'hi ha prou", és la gent envoltant les figures, però molt a prop. Això que sentíem amb el Virolai és ja acabant el "no n'hi ha prou", que és tothom envoltant en Roafaves, que és el gegant principal de Mataró, que per cert la gent li crida guapo. He vist que li llencen sostenidors i també xumets als nens petits.
0: Sí,
2: o sigui, és com el sex símbol de Mataró en Roafaves.
0: Sí, és com una...
2: És com un gegant vestit de cavaller, per fer-nos una idea.
0: Em molen aquests rituals simbòlics, segurament ve d'algun lloc de llançar-li xumets, és perquè els, no sé, els teus nadons creixin sants o alguna cosa així.
2: Segurament. Doncs això, avui que hi ha aquest "no n'hi ha prou"...
0: Ara que ve, perdona, allò de, si competeixes amb algun ritus andalús de llançar el teu nadó a una verge, visualment guanyen ells, però potser aquest és més simpàtic d'entrar.
2: És més maco. Sí. Però gent cridant-li guapo en Roafaves és, vaja, de primer de ser mataroní. I demà és la traca final, literalment la traca final. Primer hi ha la cercavila a un quart de vuit del vespre per anar a tancar les figures, a portar-les al lloc on descansaran la resta de l'any, a Can Marfà. I a mitjanit hi ha la tronada, que és com una mena de mascletà al Parc Central, i després hi ha l'últim ball amb l'espateca final. Però el que a mi m'encanta d'aquesta cosa és que són megaconstruccions, i això que ens ho digui el nostre oient,
0: en Joan, sí.
2: Cadires plegables, que quan jo estava treballant per allà a Mataró eren amb cadires de fusta, les he vist de plàstic, però amb cadires plegables, i t'intentaré fer buscar una foto, però construccions de metres d'alçada.
0: Però això està regulat o és en el sol?
2: No, això és la gent que va per allà i va agafant les cadires que queden pel parc central d'altres actes.
0: Fan piràmides.
2: Sí, perquè jo hi he participat d'això i van fer un iglú gegant que fins i tot l'alcalde de Mataró, David Bote, que és una persona bastant alta, el van posar allà al mig i quedava petit al costat de la construcció que van fer.
0: Sí, són polimorfes, no només piramidals.
2: Sí, es pot fer el que vulguis.
0: Un iglú, es pot fer hexaedres, també.
2: Correcte.
0: Vale.
2: És bàsicament agafar cadires, apilar-les d'alguna manera per fer alguna superconstrucció.
0: Em mola, sobretot el que has dit, és que m'agrada molt quan les traques finals són literals, és a dir, hi ha una traca de pirotècnia.
2: Correcte.
0: És com si fas un pastís i a sobre li poses una cirereta i dius, és això.
2: És una cirereta.
0: No és una metàfora.
2: Correcte.
0: Mira, més oients de Mataró, com ara la Núria Solaní, que diu que li encanta el No N'Hi Ha Prou, sembla que és com l'acte central, eh? Què mola més, el comptar fins a 15 o el No N'Hi Ha Prou?
2: A mi el No N'Hi Ha Prou, perquè més és allò, com ja a les dues de la matinada és davant de l'Ajuntament, és tothom molt junt, tampoc hi ha molta gent, que el desvetllament sempre està planíssim de gent, és el desvetllament és això, comptar fins a 15, baixant la riera amb els gegants, amb la família Robafaves, i per mi potser és aquest punt més íntim, però més sentit, i a més és una celebració que no és que vingués de mil·lennis enrere, sinó que fa potser uns 20 anys, ara estic dient la xifra així de memòria, van ser gent de la ciutat, gent de la cultura popular, que va dir, ostres, volem que hi hagi alguna cosa més la última nit de Santes.
0: El No N'Hi Ha Prou.
2: I es van inventar ells el No N'Hi Ha Prou.
0: Joan, perdona, Sergi, perdona. Última hora. En Joan, de Mataró, diu, això de les construccions amb cadires, m'ho vaig inventar jo.
2: Epa, tenim el...
0: Diu, jo amb el meu amic Guifré Paguera, va ser l'any 2009, van començar a fer-ho, els de seguretat ens perseguien perquè les desmuntéssim, clar, és el primer que he pensat jo. I diu, i anàvem corrents a l'altra punta de la plaça a fer una altra construcció amb cadires de plàstic. L'any següent ho vam tornar a fer i molta gent s'hi va sumar. Així neixen, així neixen les tradicions.
2: Correcte, doncs...
0: Fent coses perilloses, fora de la llei, perseguides pels guàrdies de seguretat.
2: Doncs la meva enhorabona, perquè és una de les grandíssimes idees i de les millors coses de la Santa.
0: Gràcies, Joan, per afegir una cosa divertida al folclore català, que és fer construccions de quan estàs tornant a casa borratxo, de cadires que et trobes per allí pels bars, amb motiu, doncs, també hi posen cadenes.
2: Mira, per cert, que no va ser un mataroní, va ser un argentoní. Mira, el que...
0: Poble proper. No, Joan, explica'ns què mola més, la festa major de Mataró o el teu poble, que teniu un museu de cantis.
2: O la Garrinada, que crec que és la festa major d'Argentona.
0: De fet, crec que és la setmana que ve.
2: És d'aquí res.
0: Sí, i ara Ludwig van. Joan, a partir d'ara ets el corresponsal oficial d'Argentona. Va, que són les 8:24, és tardíssim. Volem sentir més música, a part despertar-vos aquí els experts d'estiu, cada dia fins a les 10, amb la música de formacions com Black Kids. Això es titula I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you.

0: I know most of you don't remember me. But I know all of you.
1: Les 8 i 27, aproximadament a aquesta hora justa, ahir mateix, aquí en directe, sentíem la crítica experta que ens enviava un audient sobre l'Odissea, la pel·li d'en Nolan, i us recordàvem que sempre ens encanta que ens envieu les vostres crítiques cinematogràfiques. Doncs un altre oient, avui en Xavier, és un oient que el seu rotllo és He-Man i els màsters de l'univers. Sempre ens ha dit, és molt el meu rotllo, és el meu tema, de fet, quan es va estrenar a sales, estava emocionantíssim, i ara que ja ha arribat a plataformes i que en Xavier ja està versat en el tema i ja porta un hype de fa mesos, ha aprofitat per regalar-vos a vosaltres, co-oients seus, la seva crítica d'aquesta pel·li que ja ha arribat a portals, la nova de He-Man i els màsters de l'univers. Sentim en Xavier.
2: La meva crítica experta de He-Man i els màsters de l'univers arriba a les plataformes, concretament a Amazon Prime.
0: This is my home. I'm gonna fight for it.
2: Comença prou bé, amb molts ninotets. Bèstia, Ariet, Fisto, Eternia molt espectacular. I la història, tot i que és molt simple, és suficient per a un blockbuster d'estiu. Té alguns homenatges, barra plagis, El retorn del Jedi, Robocop, problema. La pel·lícula és massa llarga i té massa humor. Al principi, els acudits fan gràcia, però a mesura que la trama avança, tota l'estona se n'estan fotent dels seus personatges i això va en detriment de l'èpica. Hi ha bromes que semblen agafades d'un capítol del Doctor Slum. Intenta recuperar els codis de la sèrie d'animació dels 80, que a mi això no em funciona, i en altres moments vol ser més èpica i més seriosa, com l'adaptació del 87 protagonitzada pel Dolph Lundgren. I tot el conjunt no acaba d'encaixar. L'Skeletor, lamentable, molt cutre, i sembla tot digital, però es veu que al darrere hi ha el Jared Leto, així que bé.
3: Tu t'agatxes i jo te la meto.
2: Ens ho haurem de creure. I a la lluita final, el He-Man i l'Skeletor semblen més aviat el Goku i el Freezer lluitant al planeta Nara.
4: He-Man i Skeletor luchan por los secretos de Eternia.
5: Se t'ha acabat d'aterroritzar l'univers, Freezer.
2: I em queda amb la pel·lícula del 87.
6: Sí.
2: Potser li faltava pressupost, però crec que tenia molta més èpica i el toc just d'humor.
7: Vale.
2: I no era tan llarga. Prou de fer pel·lícules tan llargues.
7: Vale.
2: Que no cal fer pel·lícules tan llargues per explicar una història així.
7: Vale.
2: Y recordemos,
6: gracias.
2: Buen destino.

0: Barra Boomer.
1: I pels amants dels videojocs, propera mena de sortir un videojoc que es diu He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction. Aquest joc sortirà per a Play, Xbox, Nintendo Switch, PC. És un beat'em up, tipus Streets of Rage o Double Dragon.
2: Molt bé, moltes gràcies. Que tinga bon dia.
1: Sembla ser que aquest joc havia de sortir a l'abril, però es va endarrerir perquè encara no el tenen prou acabat i no em queda clar si sortirà a l'hivern o aquest mateix estiu. Per les imatges que han sortit, el joc té molt bona pinta. Recrea bastant bé la sèrie...
3: Gràcies, estimat oient Xavier. Ara són just 8:45. Mira, t'hem hagut d'interrompre perquè eren 8:15. No ens ha quedat altra. Així que actualitzem-nos. Sergi Ruiz, què cal saber per avui? Què és dimarts, dia 28 de juliol?
4: Doncs mira, notícia d'última hora, perquè fa poca estona s'ha aixecat el confinament de les 60.000 persones dels pobles afectats a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per l'incendi que crema des de dissabte. Aquesta nit les actuacions dels bombers han aconseguit millorar la situació sobre un foc que ha cremat més de 8.000 hectàrees. Ara continuarem parlant de focs, però aquest matí també ens hem despertat amb una notícia que no ens esperàvem, i és que el Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. D'altra banda, tornem ara sí als incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant, però no avancen tan de pressa. Els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan es preveu que hi hagi un canvi de temps que pot tornar a complicar encara més la situació. Les flames ja han arrasat a més de 75.000 hectàrees i hi ha més de 40 municipis evacuats i 93.000 persones confinades o desplaçades. I a França, l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però estem en nous rebrots per la situació meteorològica que apunta a una pujada de les temperatures. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. I acabem, en aquest cas, en plana política i educativa, perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, atribueix a un error tècnic el desgavell de les proves PISA i admet que, tot i haver-ne tingut coneixement el mes de març, encara no saben què va fallar exactament. Ho ha explicat aquest dilluns en una compareixença al Parlament. La principal hipòtesi és que la coincidència entre les proves PISA i els exàmens de final d'etapa hagués generat confusió als centres. De fet, el 23% dels alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge similar el dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: 2 minutets que passen de 8:45. Sergi, que no t'esperaves saber avui.
4: Que ha caigut un meteorit sobre una casa d'Alemanya i ha deixat un forat de la mida d'una pilota de futbol, no per
3: el,
4: sort.
3: No és el forat de Texas? El forat no és a la mida de Texas?
4: No, d'una piloteta de futbol. I el meteorit, he vist una imatge, suposo que ja estava allò fragmentant, però era petitó. No hi ha hagut ferits, tot i que l'edifici en aquell moment hi havia gent. Va passar diumenge cap a les 7 del vespre a Coblença i, de fet, el llampec del xoc es va poder veure des de gran part de l'oest d'Alemanya, i el meteorit que va creuar gran part d'Europa es va poder veure a França, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg.
3: Era meteorit o és una nau que realment hi anava algú dintre?
4: Fins on sabem era meteorit, però saber què amagava aquest meteorit.
3: El Dani creu que és Superman, òbviament jo trobo que serà més aviat Son Goku, o sigui que, bueno, no, al final és una mica el mateix. Bueno, i el He-Man també, no? Realment, o sigui, l'envien d'un altre planeta per
4: tot
3: salvar.
4: Tot ve d'un altre planeta, sempre.
3: Vale. Guai, ara anem al titular d'esports.
4: Que el Barça ja és a Anglaterra on farà estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge i l'Espanyol, que viatja aquest dimarts també a Anglaterra, ha cedit al lateral Jorge Salinas al Màlaga. I acabem amb el Girona, que ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. Serà la desena temporada defensant la samarreta del conjunt gironí.
3: I el temps que farà avui?
4: Domini del sol amb temperatures una miqueta més altes i la calor que encara es mantindrà en valors normalitzats i com a molt de manera puntual es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre. A l'acabada el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
3: I ara seguim amb els Ginestar, ara que són les 8:34, aneu traient el mòbil, que avui en regalem 2 llibres que tenim aquí sobre la taula i els regalarem al miniquiz que jugarem ara de seguida. Per ara...

0: Escoltes ICAT.
1: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima i visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: T'has aturat avui?
4: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
6: ICAT no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí de 8 a 10.

0: les 8 i 38 minuts, hora de jugar. Us hem dit al grup de WhatsApp, si no hi sou, entreu-hi, oients, que és superdivertit, i més avui que es parla de llibres, hi ha mil recomanacions. Us hem dit al grup de WhatsApp, voleu que vingui la Laia a fer de role master en directe al mini quiz, i hem exigit gifs i emojis de lluances. Tenim la Iria, que et posa com dues mans així a l'aire, com en un concert, en plan adoro el cantant.
1: Per què demanes aquestes coses?
0: Espera, Laia, que encara t'hem convocat.
1: Ah, perdó, però és que no interpel·la.
0: No, l'Emmanuel posa un gif de seguiment sec al líder, ja que veiem un munt d'ànecs seguint l'ànec líder. La Cristina Monconill posa una senyora emocionada alçant la mà, que deu ser la típica senyora que està en una missa gospel, però hi ha gospel d'aquell sectari, no? En plan que la gent se sent posseïda.
2: Creus que amb tantes floretes haurà vingut avui la Laia Vidal?
0: No sé, a veure si la podem invocar. Una, en Salva posa un ninotet d'aquells molt, molt cute, molt, molt bufó, molt kawaii, que està fent un ritual satànic amb una estrella de 5 puntes a terra amb espelmes, no? Intentant invocar la seva idolesa. En Jordi, un gif d'una ouija, i clarament estan seguint els ditets, com que la ouija acaba posant el que tot dona la gana, estan a la L, a la A, a la I, a la A, de Laia, i en Jordi que diu bon dia i ja està. Bueno, no serà gràcies al Jordi, però gràcies als altres et convoquem. Laia, aparell!
1: Us he de dir que, encara que en Roger us faci aquestes coses, jo hauria vingut igualment perquè m'hi vaig comprometre, per tant, no patiu, eh?
0: I aquí fa satanisme i aquí fa trencar la màgia, que és la Laia. Sí. Els que vulgueu seguir llançant-li floretes ja sabeu on fer-ho. No,
3: afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Avui, Laia, el miniquiz sobre quina de les belles arts?
1: Sobre llibres.

0: com bé sabeu, la paraula llibre deriva de la paraula llatina liber libri, que és la paraula que es feia servir a l'època de l'imperi romà per referir-se a l'objecte que avui en dia coneixem com a llibre. Tenint en compte la terminació del liber libri, podem deduir a quina declinació pertany, a veure, nois?
1: A la segona declinació.
0: Exacte, és correcte. Doncs, ja que has anat tan ràpid, Roger, em podries dir el genitiu plural de liber libri?
1: Librorum.
0: Molt bé.
2: Oh,
0: ara imagina que ets un íber irreducte que vivies tan tranquil amb la teva tribu de cossetans quan vas patir la invasió romana. Aleshores, molt educadament i amb la seva llengua, naturalment, els vols dir als romans que se'n tornin a casa seva. Com ho diries?
1: Romanes eunt domus.
0: Va, molt malament, Roger. El que has dit vol dir gent anomenada romans marxar la casa. No has fet servir el vocatiu romani ni l'imperatiu ite. I a més a més, marxar implica moviment, així que domus l'has de dir en acusatiu, domum.
1: Ah, domum, esclar.
0: Ah. Per tant, la resposta correcta és romani ite domum. Has de practicar més, Roger.
1: Vale, d'acord. Bueno, s'ha entès el que volia dir, però no he quadrat cap declinació.
0: Exacte, vindria així això. Va, tornem al llibre. Com bé sabeu, el llibre és un objecte que serveix per llegir, que s'obre per la coberta, per anar passant pàgina d'esquerra a dreta fins que arribes a la contracoberta. Fins aquí, tot ok. No obstant, hi ha algunes cultures que el primer dia no hi eren o no ho van entendre i pobres llegeixen a l'inrevés, obrin per la contraportada, com ara els àrabs, els japonesos, els hebreus. Després també hi ha els nous holandesos, que també ho fan tot al revés. Per exemple, en lloc de dir bon dia, diuen ait nop. Però bé, això a ningú no li importa perquè viuen molt lluny de tothom i mengen una fruita que es diu yuyuk, que és la paraula maori que vol dir el mateix. Però bé, tornem al llibre. Estem ben segurs que us hi heu fixat que a la immensa majoria dels llibres hi ha una o més pàgines en blanc al principi de tot.
1: A veure, els que tenim sobre la taula...
0: A veure, fixem-nos-hi.
1: N'hi ha una amb el logo petitó.
0: Exacte, a vegades tenen un petit logotip, eh?
1: I l'altre llibre... Ah, mira, veus, aquesta, no hi ha res.
0: Un truc, és una pàgina que és per quadrar. Sabeu que tots els llibres han de multiplicar per 4 i han de quadrar, i per tant, doncs, a vegades n'hi ha una, a vegades n'hi ha dues, allò per acabar de quadrar. Però bé, la pregunta que us fem avui és, com es diu aquesta pàgina en blanc que trobem al començament dels llibres? I us donem 4 opcions. Opció A, llom. Opció B, guarda. Opció C, pàgina de respecte. Opció D, portadella. O opció E, intrèfil.
3: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
1: Com es diu la pagineta o les dues paginetes en blanc que hi ha davant de tot de la majoria de llibres? A, llom. B, guarda. C, pàgina de respecte. D, portadella. O E, intrèfil. Aneu participant, que a més, Laia, avui tenim dos premis pel guanyador del miniquiz, dos llibres.
0: Dos llibres de la mateixa autora, de la Muriel Villanueva, després us en parlarem. L'un és El cel de l'aigua, que és un llibre adreçat al públic juvenil. M'ha encantat, és tot un homenatge, et diria, a la Mercè Rodoreda i a la plaça del Diamant, tres generacions de dones unides per un llibre per una manera de viure al barri de Gràcia, i també Capgirades, que és un llibre de narrativa infantil de l'últim cicle de primària, molt més adequat a l'edat dels lectors, una bona aventura de fantasia. Res a veure, però tots dos molt xulos.
1: A la següent hora del programa sentirem les paraules de la Muriel Villanueva. Ara el que sentirem és la veu de l'Ariana Grande i després d'aquest Break Free direm la persona guanyadora i la resposta correcta.

0: 46 minuts, teníem pendent resoldre el miniquiz d'avui.
1: Exageraciones de la teodicea medieval, hay paralelismos y no es casualidad.
0: I tenim oients que són de la Cremi, perquè ens escriu la Patri i diu, vaja, una pregunta del meu ram, la correcta és tal, i sí, l'ha encertat, però encara no hem dit que és la correcta.
2: Ara no ho hem revelat.
0: I hem fet el sorteig. I en Ferran, que ens diu amb un direct message, ens envia la resposta correcta i està treballant en Ferran, com molta gent a aquesta hora, i ens envia un point of view, una foto del seu ordinador, i què està fent? Està maquetant un llibre,
2: wow.
0: Així que trobo que sabia...
2: És que tenim uns oients tan il·lustres.
0: Molts. Bé, havíem de resoldre avui un tema, Laia, del miniquiz sobre aquesta pàgina blanca.
2: Exacte, aquesta mítica pàgina en blanc que hi ha al principi de la majoria dels llibres, sovint hom la fa servir per fer dedicatòries amoroses quan regala un llibre. Roger, tu alguna vegada que t'han refusat emocionalment has decidit arrencar la pàgina i quedar-te el llibre per allò d'oblidar?
0: Sí, però, no, bueno, però no per en plan amb despit i ràbia.
2: No, eh?
0: No l'arranco, la tallo i la pàgina de la dedicatòria amb el meu dibuix i el meu cor, ho llenço al cubell de paper i el cartró sense escarafalls. I, de fet,
2: aquest... per passar pàgina.
0: I aquests llibres, gran metàfora, aquests llibres que potser tenir-los a casa em fan una mica de mal, els he acabat regalant moltes vegades a amics perquè sigui un win-win per tothom.
2: Clar, mira, molt interessant. Busqueu el Roger el dia 24 d'abril, el primer s'endú un llibre gratis.
0: Un a l'any, però sí.
2: Avui en regalem dos, de la mateixa autora, de la Muriel Villanueva, i la pregunta del miniquiz d'avui era com es deia aquesta pàgina en blanc que hi ha a l'inici dels llibres. Les opcions eren llom, guarda, pàgina de respecte, portadella o intrèfil. I la resposta correcta és pàgina de respecte, perquè el llom és la part on es relliguen les pàgines i se sol emprar per posar el títol i l'autora. La guarda és aquesta part interna de la coberta i la sobrecoberta, que en el cas dels àlbums infantils, doncs moltes vegades està decorada amb els motius del conte.
0: No, hi ha llibres amb... Sí, hi ha molts llibres que hi ha il·lustracions.
2: Ah, exacte.
0: Els àlbums de Tintín hi havia quadres amb personatges.
2: Ah, veus?
0: Recordeu? Allò
2: sí,
0: és,
2: sí.
0: És la guarda.
2: Exacte. La portadella és la pàgina on hi diu només el títol i l'autor, mentre que l'intrèfil és una paraula que s'ha inventat avui el Roger, però la podeu fer servir per batejar doncs, una nova parafília, per exemple, dir, m'agrada molt llegir abans de tenir relacions sexuals, sóc molt intrèfil.
0: Doncs una paraula nova que tindríem. Bé, quantes respostes hem rebut, Sergi?
3: Doncs hem tingut avui 70 respostes, de les quals 66 han estat correctes. Per tant, Roger, Laia, un número de l'1 al 66, si us plau.
0: El 39.
3: Doncs, a veure, avui em fa rebuscar pel mitjà. Doncs mira, és l'Anna amb un telèfon acabat amb 38.
0: Dos llibres de la Muriel Villanueva, Capgirades, que publica Estrella Polar, i aquest
2: I
0: que publica...
2: I El cel de l'aigua, que publica Sembra.
0: A la següent hora del programa sentirem les paraules de la seva autora. Ara volem sentir més música amb aquestes primeres puntades de guitarra. És l'Àlex Pérez, que espera tenir, encara té una mica de marge, Un amor d'estiu, que és el títol d'aquest tema.

0: matí de juliol de 8 a 10 a ICAT amb Roger Saró.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui a la Worse Than Ever continuem obrint el baúl dels anys 90 i més en concret, per mi, de les festes escolars d'aquella època on la playlist era totalment carn d'aquesta secció i un dels noms clàssics que no hi podia faltar era Azúcar Moreno.

Encarna i Toni Salazar són un dels estàndards quix dels anys 90 i jo he intentat contenir-me per aquesta secció i, de fet, se m'ha fet molt complicat triar-ne una de sola per la Worst on Ever d'avui perquè, clar, tenen perles com aquest olé que estem sentint o aquesta versió de Sobreviviré.

el que he descobert que no sabies, que van protagonitzar una de les pífies més recordades d'Eurovisió l'any 90, on van participar amb Bandido. Ho expliquem molt ràpid. Es veu que elles, les Azúcar Moreno, eren les que obrien el festival, que aquell any es feia a Zagreb, i el realitzador va tirar tard, es veu, la pista d'àudio pregravada, que s'havia de sincronitzar amb l'orquestra que hi havia en directe, i en notar l'error, les Azúcar Moreno, les germanes Salazar, van marxar de l'escenari i després van tornar per acabar quedant cinquenes en aquella edició d'Eurovisió. No repassarem gaire més la seva història, perquè també, com molts grups, es van separar, es van reconciliar, van tornar a marxar. I el meu gran dilema avui era triar entre dues cançons, sobretot, triar entre aquestes dues que sentirem ara, perquè, per una banda, vam popularitzar, i la vam cantar molt, en el meu cas, de petits, aquest Ven, devórame otra vez.

0: que ja us dic que de petita jo vaig cantar bastant, però a mi el que em torna bogíssim és aquest moment. Et sona alguna cosa aquest guantucit?
1: Sí, caramba, sí. Qui són?
0: Són les Azúcar Moreno, amb un dels seus grans himnes, l'himne Carpe Diem, que jo recordo que vaig descobrir primer, amb aquest Solo se vive una vez, que és la cançó, la Worst Never, d'avui, d'Azúcar Moreno.

0: Songever d'avui. De fet, ens ho pregunta dubtosa la Mireia, al nostre grup de WhatsApp. Diu, és labor Songever? Perquè estic movent el cul. Bé, és l'objectiu, no? També, Sergi?
1: Sí, és sempre l'objectiu.
0: I en David, de Madrid, que ens diu, coi, el solo se vivió una vez, unes amigues en fent una versió sempre que sonava als bars on, hi, on anàvem i cantaven solo se es virgen una vez.
1: Ah, pensava que anava a dir solo se bebe una vez.
0: No, no, no, no,
1: no. Això no.
0: Tenia molt clar. Bé, oients, és el moment de la cançó IA. Per acabar aquesta hora us oferim les millors de la temporada, cançons que us hem escrit nosaltres i hem musicat amb intel·ligència artificial. Avui, la del 4 de maig, què se celebra aquell dia?
1: El dia de Star Wars.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: de capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar més? Caprabo.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Crazy man, he went the booth. Didn't get any notes wrong. That's the story.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Capravo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 euros. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Capravo.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: talk about.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: pues vente pa' aquí. Papi, ven aquí.
1: Voy pa' allá, voy pa' allá.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 euros. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards, i com sempre hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
0: Està en cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Àvila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps, Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
0: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
8: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
9: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
8: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
0: Gràcies, David, i seguim amb tu, món, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de comparèixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
10: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
11: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura, només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
0: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
12: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos, porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
0: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
13: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
14: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment doncs, poder-los acabar d'equipar, perquè teníem els vehicles però ens faltaven els armaris, on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
13: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen.

0: 3,5% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
1: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
0: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
2: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
3: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
0: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
4: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
5: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
6: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrènyer els llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
5: Aquesta tarda, Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
4: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
5: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
7: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
5: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
4: I la línia 1 del metro de Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
5: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
4: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
5: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
4: Tots a minuts, i arribem a 2:45, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
8: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
9: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en els

0: el territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
1: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
2: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig. El pla creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
4: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se'hi tira que no.
3: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
2: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
5: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
2: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
5: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
2: Veses d'Air, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
6: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Ignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
7: Tindrem una proposta paritària, un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
6: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
2: I l'orquestra del Festival de Beirut aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista del pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
5: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
8: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
5: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
9: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
11: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
10: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
9: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
12: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme, i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
9: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ja el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
13: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser ara no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
9: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
14: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
9: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
2: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
18: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
19: El diccionari TermCat.
20: 40 anys, 40 paraules.
21: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
22: Maria Navas.
23: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
20: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
15: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
2: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cau en 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Panec és la consellera d'Habitatge.
1: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensió. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
2: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Boló.
5: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
2: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
5: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
2: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
5: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida de la gent.
4: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
2: Cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
5: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però, a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
2: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
22: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
5: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
2: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
5: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
2: Esport, Jordi Cervantes, Cristina Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
9: El davanter uruguaià signa la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
2: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:15.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
1: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
3: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
2: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
5: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
2: I seguim amb tu, món, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
3: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
6: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
3: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
7: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
3: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
2: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
5: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
2: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
5: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitats del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
1: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
5: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
8: Notícies en xarxa.
2: 6 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
5: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada Barcelona, que optava a acollir-la.
10: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
10: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
2: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
5: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
5: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
2: 3 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
12: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
11: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
24: Les assignatures pendents continuen tenint
13: a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
14: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
11: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
2: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
5: Els primers edificis en a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
16: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992 i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
5: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
2: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
5: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
2: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
24: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
25: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
24: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
5: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
2: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
0: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
2: I ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
5: L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
2: 11 minuts i arribem a les 3. Moment per la cultura.
15: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
2: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils s'arrenca aquest dimarts.
15: No se borra l'etiqueta.
5: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
2: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
19: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
20: Tindrem una proposta paritària. És un dels objectius que ens vam marcar en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó, autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel...
19: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
2: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre a Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
21: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo no Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
23: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera doncs, sota aquest paraigües volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
21: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
2: I en situa Vilassar de Dalt tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
26: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
2: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
5: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
1: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
2: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
3: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona a l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
7: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
6: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta tant a les botigues físiques com en línia.
3: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
8: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada amb Oriol Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Mercet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekeitz Moreno.
9: El que sí que crec que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
8: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
3: El general i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
22: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom s'hi senti molt integrat amb l'equip.
3: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
2: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
27: La xarxa de comunicació local.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Volem Òpera, amb la participació d'Òpera al Cor, presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards, i com sempre hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Torna, perdó.

0: canviar.
1: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tirradars i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

d'aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Radio Al Vendrell, al 107.1 de la frecuencia modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. No matter what, you got.

0: Subway. Empieza la fiesta.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
0: I no m'importa nada.
1: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

303. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que venia a anunciar.
3: És com Els Experts, però a l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.